Hola, molt bona nit. Estem a Trames Subterrànies, OxyCat. Això és Eco de Garrig a la 88.5 de la FM.

0: Oxicat, un programa que es fa tots els segons dimarts i els quarts dimarts de cada mes. Canviem bastant les nostres dinàmiques perquè siguin les vostres dinàmiques. Un programa en català, en francès, espanyol, anglès. Avui, amb el nostre programa d'avui, tindrem músiques en directe de concerts classificats superbonics. Després esperem que l'Anxoveta passi per aquí a visitar-nos, potser amb música occitana, si tenim sort. I hem portat uns quants vinils per tots vosaltres. Vinils de grups que autogestionen la seva pròpia música. I també hem portat vinils de grups dels anys 80 que feien música industrial. Potser els que sabeu una miqueta de música, n'hi ha un estil que es diu EBM i posarem un parell de cosetes d'aquestes molt, molt maques. Us recomanem que espereu al final del programa.
1: As we say on this program, that's the 90 Day Men in session, the first tune from them, which is called Sort Of Is a Country in Love. Anyway, this is another one from our session guest tonight, the 90 Day Men, Hans Lucas.
0: Ara mateix escoltareu 90 Day Men amb una sessió gravada de les Peel Sessions de John Peel, un directe excepcional.

I estem escoltant un grup de post-hardcore de St. Louis, Missouri, un grup de 1995.

Nighty Day Men van tocar a Barcelona a la Sala Sidecar, si no recordo malament, el 2001-2002, potser, un concert organitzat per B-Core. B-Core és un segell de Barcelona que van començar a organitzar molts concerts de grups, de molts grups que hi havia gent que no volien organitzar, i en aquest cas un dels grups era Nighty Day Men.

I seguim amb una mica de música. Ara ens anem a per un grup que té moltes influències de Just Maple, un grup que es diu Poino, i potser és dels millors concerts que he vist en la meva vida, realment. Unes atmosferes molt emos, molt curades, molt netes i amb arrels molt significatives.

0: 对对
1: aquest concert el 2014 va ser un aniversari que van celebrar aquest mega concert. És un grup amb unes guitarres excepcionals, uns baixos excepcionals i un baterista que fa coses molt, molt curioses. Tant de bo us agradi. Un concert a França, naturalment. Poinot fent el seu tour per Europa. Yeah.

Us explicarem una anècdota. A l'última gira que vaig estar, no sé si va ser el 2018, potser, 2015 aproximadament, quan van venir a Barcelona, que van tocar en una sala molt, molt petita, el baterista estava amb febre i el guitarrista li feia mal al queixal. En aquest cas van fer aquest concert excepcional que us dic que mai oblidaré amb la meva vida. Seguim amb Poino.

Això ha sigut el grup Tana que esteu escoltant aquí a l'Eco de Garrig. I ara anem a per al regalet que hem fet aquí a Eco de Garrig, un disc de The Cures, que és Incendio. I definitivament anem a escoltar una de les cançons d'aquest disc de... als The Cures.

Maravillosa aquest disc dels The Cure, és un grup bastant punk, en aquest cas amb una cançó molt post-melòdica. I ara anem per un grup que es diuen Early Puppets, Early Puppets, d'aquí de Montpellier. És un grup que vaig comprar al col·lectiu de Ojalá este mi bici a Barcelona, uns 10 euros vaig pagar. És un disc doble, és un disc enregistrat a Montpellier, al Les Messins Bets, i és fantàstic perquè això és del 2012. Aquí, Early Puppets, jo recordo fa molt de temps que van tocar a Barcelona, i en aquest cas estem molt contents de tenir aquest vinil, que intentarem fer un petit vídeo perquè veieu a l'Instagram de lo maco que és el disseny, la portada del vinil, amb un teclat de l'època i amb un recordatori una mica als King Crimson també, que és com un petit pòster al fons. És una autocaravana, que em recorda l'autocaravana d'algú, i el paisatge meravellós. Doncs Early Puppets, aquí en vinil, un grup de Montpellier, Oxycat.

Early Puppets de Montpellier. I en aquest cas anem a per una secció, una mica de selecció de vinils, una mica amb el sentiment emo que hem tingut amb tot aquest programa, però en aquest cas amb el emo dels anys 80, començant una mica pel folk, pop, rock, i el mateix grup farà una gira de volta i farà una cosa electrònica que penso que us agradarà bastant.

Us portem a Serra One. En aquest cas posarem la cara B del Rescue Me, que és un tema molt, molt famós. I hem anat a buscar una cançoneta que no és que m'agradi molt, però m'agrada molt el canvi, perquè a la mateixa cara tenen No Longer i després tenen Connor Pass. I en aquest cas el canvi és bastant, bastant radical. Després passarem a un vinilet que tinc a la retaguardia d'un grup que es diu From 242. I per acabar una baladeta de Fra Lippolito.

I comencem amb aquesta petita selecció. Serra One. Tenen un tema meravellós que no he trobat amb singles, però bueno, aquesta petita evolució penso que us pot agradar bastant.

podeu trobar altres referències com Ultravox, que us poden agradar, potser. Això és Oxicat, Trames Subterrànies. A Eco de Garrigues.

I ara anem per una peça que he pensat una mica aquí amb la família d'Eco, que sé que us agradarà, i si no coneixeu, hauríeu de conèixer. Són els From 242 i això és el Welcome to Paradise. Aquesta peça va ser molt emblemàtica per mi quan era jove. Podeu trobar un petit loop d'una paraula que es diu acaracuc, que vol dir cucaracha al revés. Molt, molt, molt, molt curiós.

Molt bona nit, Eco de Garrig, aquí Oxicat, Trames Subterrànies. El meu nom és Eduard. I per finalitzar, tenim aquí una peça. Com vam fer en programes anteriors, tenim una peça aquí d'un grup que ens agrada molt. En el seu cas vam posar Apple Boutique. Apple Boutique tenia cançons tecnopop, rock, folk, molt emos, molt particulars, i en aquest cas anem amb un grup que m'agrada molt, que és Fra Lippo Lippi. És un grup dels anys 80 i tenen coses meravelloses. En aquest cas, una peça romàntica d'aquestes que ens agrada molt aquí a Oxicat, per finalitzar els programes. Bona nit i fins al proper programa. Ciao.